0: en este punto a las 7:41, 6:41 en Canarias, el contrapunto con Eva Baroja. Buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles.
0: Muchas gracias.
1: Encontrar el término medio nunca es fácil, en política y en la vida. En la primera es aún más complicado cuando hablamos de la actitud que deben adoptar los expresidentes una vez dejan de serlo. Quizás en el equilibrio esté la virtud. En el equilibrio entre ser tan atrevida como Theresa May, que organizó la caída de Boris Johnson dentro del Parlamento británico, o tan tibia como Angela Merkel, a la que casi no se ha vuelto a escuchar desde que dejó de ser canciller alemán.
2: Enseñarme a besar en la cara de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín.
1: En nuestro país, Felipe González acuñó la metáfora con la que se conoce a los expresidentes en el programa Las Cerezas a principios de los años 2000. Dijo que los expresidentes del gobierno eran como jarrones chinos en un apartamento pequeño. Todos les suponían un gran valor, pero nadie sabía dónde ponerlos y secretamente se esperaba que un niño les diese un codazo y los rompiese. Lo cierto es que en España tenemos todavía algunos defectos de ser una democracia joven. Como explica Verónica Fumanal en su libro El poder de la influencia, en Estados Unidos los expresidentes tienen un lugar social y un propósito más claro. Su función está más definida y se dedican a hacer honor a su memoria y a ser garantes de sus mandatos sin meterse en cuestiones partidistas y sin opinar en exceso en temas de la actualidad nacional. Si ser presidente es difícil, dejar de serlo lo es mucho más. En comunicación política se le denomina el síndrome del teléfono que no suena. Consiste básicamente en dejar de ser líder, porque cuando uno deja de tener poder y un cargo de alta responsabilidad, de repente su móvil deja de recibir llamadas. O al menos no tantas como antes. Así que tiene que ocupar su vida en otras tareas. A veces, muchas veces, en la frontera de lo ético y legal.
2: Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
1: Ayer conocíamos la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por liderar una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias y pensaba en que es una pena que en España todavía no hayamos regulado el papel institucional de los expresidentes. A diferencia de otros países europeos, aquí tenemos normalizado que pasen a formar parte de consejos asesores y de administración de grandes empresas o de instituciones consultivas tras dejar la política. De los cuatro expresidentes con vida, Zapatero de momento es el único al que un juez sentará en el banquillo.
2: Mentiras que ganan juicios tan sumarios que
1: ni González en los tiempos del GAL, ni Aznar con varios ministros condenados, ni Rajoy con la Gürtel y con el caso Bárcenas se vieron en una situación tan comprometida judicialmente como ahora José Luis Rodríguez Zapatero. Estos días algunos agitan la bandera del lawfare y otros piden prudencia y apelan a la independencia de los jueces. Mientras, yo me pregunto si no es ya el momento de concretar el encaje institucional de la figura de los expresidentes, ya sean sabios o jarrones chinos. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
0: Hasta mañana, Baroja.
2: El dorado en el champú. La virtud.
0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimecres 20 de maig, són 7:45 del matí. Un dels noms que més ha sonat en les darreres hores és el de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que quedava en llibertat fa només unes hores després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut a primera hora del matí d'ahir en relació a la mort del seu pare ara fa 2 anys, quan feien una excursió per Collbató. Ara la jutgessa veu fins a 7 indicis que podria haver-lo matat deliberadament. En breu en parlem, en un dia marcat per les mobilitzacions del personal docent, que avui es reunirà amb la conselleria i també dels metges. Abans, però, ens interessem per la previsió meteorològica. Emet Noelia García.
5: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Les temperatures continuaran pujant els pròxims dies i el divendres les màximes podran arribar als 30 graus a àmplies zones i fins i tot superar els 35 graus a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i al Pirineu de Girona no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat al Pirineu. És una informació d'AEMET.
4: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga?
6: Bon dia, comencem el dimecres amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Perdem l'atenció, però, als voltants de Barcelona, on ara mateix tenim moltes retencions. Cap al nus de la Trinitat, totes les vies a hores d'ara pateixen aturades de més de 4 quilòmetres i mig. La C58, de manera intermitent, ja pateix retencions des de Sant Quirze, la C33 des de Montcada, o la B20 amb tots el tram de Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat ens deixa congestió a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral també rep moltes retencions per la C31 en tot el terme de Badalona des de Montgat. Pel que fa al Vallès, també es forma molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès i Barberà, en direcció Tarragona, i des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit nord. Des del Llobregat tenim retencions també cap a la capital catalana, des del Papiol i Pallejà, per la B23 i la A2, també per les vies costaneres, des de Cavall al Prat, amb 2 quilòmetres de lentitud, en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Com els comentàvem, un dels noms que més ha sonat en les darreres hores és el de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, i que ha estat detingut en relació a la mort del seu pare. La jutgessa veu fins a 7 indicis que apunten que el va matar de forma premeditada. Què en sabem? Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. En la interlocutòria, la jutgessa argumenta que el fill del fundador de Mango tenia una obsessió amb els diners davant el temor que el seu pare canviés el testament per a destinar part de la seva fortuna a una fundació d'ajuda social. La togada també destaca les contradiccions en les seves declaracions, la mala relació amb el seu pare o els informes forenses que apunten a una acció deliberada. També afegeix que en Dick va anar prèviament fins a 3 vegades a la ruta de la muntanya de Collbató, on van passar els fets el 2024. L'empresari ha estat detingut aquest dimarts al matí i ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de pagar la fiança d'1 milió d'euros i declarar durant quasi 2 hores només a preguntes del seu advocat. En un comunicat, la seva família ha tornat a defensar la seva innocència i insisteix que no hi ha cap prova que l'incrimini.
4: Gràcies, Àlex. Encara a la plana de successos, l'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar públicament el crim que s'ha produït aquest dimarts en plena llum del dia i davant de força testimonis en un parc de la ciutat. La víctima, de 33 anys, va morir a causa de les ganivetades que li va clavar la seva exparella.
7: L'agressor és un home de 48 anys que va ser detingut al mateix lloc dels fets i que dilluns havia estat condemnat en judici ràpid per maltractar a la víctima. Va acceptar una condemna de 6 mesos i també li van imposar una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la seva exparella durant un any. Però poc després de sortir del jutjat van coincidir i ell va acabar detingut per agressió. La víctima estava convocada aquest dimarts per passar un reconeixement forense per avaluar les lesions que li havia provocat l'atac i declarar davant el jutge de guàrdia. Com que no va presentar-se a la cita, l'home va quedar en llibertat i poques hores més tard es va produir l'agressió mortal.
4: Dia marcat per les mobilitzacions, avui el calendari de protestes dels docents torna a cridar la vaga al personal educatiu de les escoles Bressol i del Lleure. Tot plegat amb la mirada posada en la mesa sectorial d'aquesta tarda, que torna a reunir la consellera Esther Niubó i els sindicats convocants de les aturades. Només unes hores abans de la trobada, el departament mou fitxa i ha posat sobre la taula una proposta per intentar desencallar el conflicte. Un document, però, que no convenç els sindicats Ustec, CGT ni els professors de secundària, Míriam Andreu.
8: La proposta planteja executar en 3 anys i no en 4 l'aplicació de l'increment de 200 euros del complement específic. També inclou millores en 3 complements vinculats a les tutories i un reforç de plantilles amb uns 2.400 professionals nous. Més de la meitat es destinaran a l'escola inclusiva. Però els sindicats consideren que les mesures continuen sent insuficients. Des d'Ustec asseguren que el text encara no és una proposta digna. Yolanda assegura a la DOSCAT.
9: Aquest augment salarial de 200 euros bruts realment no revertés la pèrdua de poder adquisitiu. I, a més, ens situa també una altra proposta que és sobre els complements que no cobra tothom.
8: També critica la manca de concreció sobre la distribució del reforç de plantilles. Aquesta tarda, la consellera Esther Niubó participarà en una nova mesa sectorial amb els representants sindicals. USTEC i la CGT ja han confirmat l'assistència, però professors de secundària han anunciat que no hi participarà.
4: Avui també estan cridats a la vaga els metges de la salut pública. És l'onzena aturada des de l'octubre i a les 11 del matí es concentraran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar al president Salvador Illa que negociï millores laborals i demandes que la consellera de Salut, diuen, no atén Ana Bañeres.
10: El sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions, denuncia que l'administració sanitària catalana no té cap voluntat de resoldre la sobrecàrrega laboral o la reducció de les guàrdies fins a 12 hores. De fet, assenyalen que cap representant de la conselleria o del CatSalut s'ha presentat a cap de les últimes reunions de mediació convocades pel Departament de Treball, raó per la qual ara insten el president Illa a fer-se encàrrec de les negociacions. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya, remarca que, malgrat tot, resistiran.
11: Tenim una administració poruga que ens posa a prova, però la marató és més llarga del previst. I creiem en la solució en aquest conflicte.
10: El sindicat mèdic, conscient del descens de participació a les últimes manifestacions, insta a sortir al carrer perquè està en joc, diuen, la qualitat assistencial del sistema públic.
11: Hem de decidir si lluitem per un model nou o si ens conformem 30 anys més amb la situació actual.
10: Els serveis mínims decretats garanteix les emergències, el transport sanitari urgent i l'activitat quirúrgica inajornable. La resta de serveis funcionarà com en un dia festiu.
4: La Comissió Bilateral Estat Generalitat es reuneix aquest dimecres a Madrid per donar llum verda als acords pactats entre el govern i Esquerra en el marc dels pressupostos i on l'executiu central ratificarà el seu compromís de complir amb compromisos com la construcció de la línia orbital ferroviària o la societat mercantil d'inversions. Lorena Enns, bon dia.
12: Bon dia. Sí, serà una reunió entre el govern de la Generalitat i el govern central, però que es produeix a demanda d'Esquerra. Els republicans busquen arrencar-li a l'Estat el compromís que compliran amb allò pactat en el marc dels pressupostos. Segons consta l'ordre del dia, la carpeta més destacada serà la d'infraestructures, presidida pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau. La cita donarà llum verda a impulsar la línia orbital ferroviària, una xarxa que haurà de finançar-se amb recursos estatals i amb crèdits del Banc Europeu d'Inversions. També es ratificarà la societat mercantil que ha de consolidar les inversions a Catalunya i s'impulsarà també el canvi de governança en el Consorci de la Zona Franca perquè Catalunya tingui la majoria. També hi serà present la consellera d'Economia, Alicia Romero, qui ha assegurat que el govern anirà amb una actitud constructiva.
13: Sí, és l'actitud d'aquest govern. Anem sempre doncs, a sumar, a que puguem treure acords importants per Catalunya.
12: Un espai en el qual també es reforçarà el traspàs de competències sobre la gestió del litoral, qüestions d'acció exterior i de llengua. Una cita que arrencarà a 4:45 al Ministeri de Política Territorial a Madrid.
4: Aquesta reunió arriba després que aquest dimarts el govern i Esquerra hagin segellat l'acord per als pressupostos, un document que recull gairebé una vintena de compromisos, entre els quals 400 milions d'euros pel Pla de Pobles, 160 en la rehabilitació d'habitatges, 100 per a la climatització de les escoles i 50 per impulsar el català a les xarxes socials. Sobre els acords extrapressupostaris, que per Esquerra signifiquen més sobirania per Catalunya, són conscients que depenen de tercers. Oriol Junqueras és president dels Republicans.
14: I la nostra voluntat de que tothom ajudi amb totes les eines que tingui el seu abast, en aquest cas amb els seus vots, doncs a la consecució d'aquests objectius que estem convençuts que són importantíssims pel nostre país.
4: Ara queda veure què faran els comuns, la tercera pota necessària perquè tirin endavant els pressupostos catalans. I avui es tornen a seure amb el govern. Alerten que no signaran l'ampliació, que no signaran l'acord, volíem dir, si no s'amplia com ells demanen. Jéssica Albiach, líder dels comuns.
15: Que no aprove un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Crec que seria un error.
4: Exigeixen més inversió en habitatge i reformular les partides per a professionals de l'educació. Si el govern obté el sí definitiu dels comuns, en les properes hores podria aprovar els comptes aquest mateix divendres. A la plana esportiva parlem de futbol. El jugador del Barça, Fermín, ja ha passat pel quiròfan, Jorge Agüero.
16: Bon dia. El migcampista del Campillo va passar ahir a la tarda pel quiròfan amb la finalitat de solucionar la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. El club no va voler comunicar un temps estimat de baixa, però aquest, en qualsevol dels casos, mai seria inferior als 2 mesos. En un acte publicitari, el seu company Pedri es mostrava molt colpit per l'absència del seu amic en el Mundial.
17: es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobretot desear-li una pronta recuperació.
16: L'equip avui ha tornat als entrenaments amb la vista posada en l'intrascendent partit d'aquest dissabte contra el València a les 9 de la nit a Mestalla, amb el qual clourà el campionat.
4: I el Barça femení ja es prepara pel partit de final de la Champions aquest dissabte contra l'All Lions. Josep Capel.
18: Bon dia, avui penúltima sessió preparatòria abans de viatjar demà cap a Oslo. La recerca de la quarta Champions explicava ahir mateix el tècnic Pere Romeu que l'equip arriba en bon estat. Recordem que aquest passat cap de setmana va completar tots els títols nacionals guanyant la Copa de la Reina. Anem a sentir Pere Romeu.
19: Bueno,

0: la victòria a la cursa internacional clàssica Durango. De la cultura, més de 300 llibreries de Catalunya denuncien la compra i venda de llibres fora dels establiments i llencen la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Marta Orquín.
1: Compres públiques de llibres, per exemple, a biblioteques que deixen fora la majoria de llibreries. Descomptes que incompleixen el preu fix de la llei del llibre i superen el límit legal del 10% en els llibres de lectura que es venen de forma directa i conjunta amb els llibres de text a centres educatius o la venda directa que s'assalta a la llibreria a través d'internet, festivals o fires literàries. Són algunes pràctiques que identifica aquesta campanya i que estan debilitant des de fa uns 4 o 5 anys tot l'ecosistema del llibre. Les més de 300 llibreries agremiades de Catalunya s'han aliat per combatre aquest desgast que posa en perill el seu futur i el model cultural que defensen. Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
2: Són uns petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre. El respecte a la cadena del llibre és tot en conjunt, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
1: Amb el lema Combat la distopia, tria la llibreria, la campanya proposa un full de ruta per treballar conjuntament en els propers mesos fins al Nadal amb els diversos agents de la cadena del llibre, autors, editorials, distribuïdores i lectors, però també amb les administracions, biblioteques i centres educatius que compren grans quantitats de llibres.
0: I acabem amb la música de Sleeping at Last.

0: rescate internacional después de que 5 turistas fallecieran el jueves al quedar atrapados en una cueva submarina del archipiélago. 10:04 de la mañana, 9:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
1: A Catalunya, el govern condemna com a feminicidi la mort d'una veïna de Figueres ahir a mans de la seva exparella. L'agressor va ser detingut. El Departament d'Igualtat i Feminisme expressa el seu condol i escalf a l'entorn de la víctima, la consellera Eva Menor.
2: Condemnar rotundament aquest nou feminicidi i expressar el nostre condol i tot l'escalf a la família i l'entorn de la dona assassinada ahir a Figueres. Ens tornem a trobar davant una realitat intolerable, que és la violència masclista, que continua assassinant dones pel fet de ser dones.
1: És el tercer feminicidi de l'any 2026 a Catalunya. D'aquí una hora, a les 11, el municipi ha convocat un minut de silenci per condemnar els fets. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, funcionen 24 hores, no deixen rastre la factura, però sí el registre de trucades. I primera sessió de control al Parlament després de l'acord entre govern i Esquerra per als pressupostos i pendents de la negociació amb els comuns. Lorena Enns.
3: Bon dia. Si l'endemà de tancar l'acord amb Esquerra Republicana pels pressupostos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, emplaça la reconducció del conflicte amb els docents a la reunió que hi ha avui entre Educació i els sindicats. No obstant això, el cap de l'executiu s'ha obert a incloure més recursos en els pressupostos si fos necessari. Ho ha evitat resposta amb els comuns, soci amb el qual encara no han tancat l'acord pressupostari, i davant la demanda també d'Esquerra Republicana. Jessica Albià, Comuns, Josep Maria Jové, Esquerra i Salvador Illa.
4: I necessita més recursos. Per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
5: Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària.
6: El govern està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si fessin falta més recursos, poder-los trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
3: El president ha reiterat les bondats entre l'acord evocatiu tancat amb Comissions Obreres i UGT, una defensa aferrissada que ha fet també davant les crítiques de Junts, el Partit Popular i la CUP.
1: És tot, bon dia.
7: Radio Nacional de España, la radio por delante.
8: Desde Aragón hasta Cádiz, desde Oporto a Castellón.
9: Las mañanas de Radio Nacional.
8: Sentirse bien era muy fácil, juntos hasta el fin.
9: Juan Ramón Lucas, en la radio pública.
7: Radio Nacional de España, la radio por delante.
10: Cinturón.
11: Estoy lista.
10: Agárrate.
12: Mundo Mundial.
11: No entiendo nada. Nosotros vamos al Festival de Cine Internacional de Lanzarote.
10: ¿Estás bien?
11: Con Mandalorian, sí.
10: Este es el camino.
7: De película, Yolanda Flores.
13: Hablamos con el director Gonzaga Manso y el actor Saturnino García.
14: Guapísima. Ahora menos, claro.
13: Ay, qué maja. Si es que ya lo dicen, disfruta de la vida que son dos días.
7: De película.
10: Es la hora.
7: Los viernes a medianoche, las 11 en Canarias.
9: Y cuando quieras en RNE Audio.
7: Radio Nacional de España.
15: En las mañanas de Radio Nacional, la hora de los oyentes. Con Juan Ramón Lucas.

0: què ha pogut fallar? Com s'ha pogut produir aquest fatal desenllaç tenint en compte que l'agressor, hores abans del crim, acabava de quedar en llibertat per maltractar la víctima i havia trencat l'ordre d'allunyament que tenia vigent dues vegades en poques hores? La consellera de Feminismes, Eva Menor, ha assegurat que seguiran treballant per reforçar la protecció de les víctimes de violència masclista.
1: Continuarem treballant amb inconformisme, amb contundència, millorant la coordinació amb la resta d'institucions i serveis, perquè tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra intenten esclarir les circumstàncies d'un crim que ha consternat la població de Figueres. L'home es troba encara detingut a la comissaria dels Mossos i avui no està previst que passi a disposició judicial.
2: I els metges catalans es concentren aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona en l'onzena jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Retreuen al govern de Salvador Illa que la consellera de Salut, Olga Pané, no negociï les seves demandes i reclamen millores laborals.
3: Continuarem reivindicant-nos fins que tinguem un interlocutor que ens escolti i que cregui que allò que nosaltres estem defensant és suficientment important per la societat en la que vivim per poder-ho arreglar.
4: Com amb els Mossos, no els hi va caldre ni negociar ni res, ja van obtenir de seguida tot el que volien, els docents estan obtenint cosetes, encara que no estiguin contents, però estan poc a poquet, i a nosaltres no se'ns passa de nosaltres. Perquè compten en que una cosa que és vocació, i un dels nostres lemes és vocació no és explotació.
2: Segons el Sindicat Metges de Catalunya, el seguiment de la vaga és del 30%. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.

0: gossos de la comissaria de Figueres pendent de passar a disposició judicial.
1: És el tercer crim masclista enguany a Catalunya. El 900-900-120 és el número d'atenció a les víctimes de la violència masclista. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats de docents no centrar-se en propostes de màxims que puguin bloquejar, diu, un acord. En la sessió de control al govern al Parlament ha defensat el pacte amb Comissions Obreres i l'UGT com a estructural, tot i que assegura s'obre a millorar-lo. I es mostra confiada en la reunió d'aquesta tarda que, diu, anirà bé amb els sindicats convocants de les vagues.
2: Jo voldria que és bé perquè hi ha voluntat de diàleg, hi ha voluntat d'afrontar-lo de manera responsable i honesta, i a més espero que també les forces sindicals doncs vinguin amb aquesta mateixa voluntat d'aprofitar també aquest moment per enfortir el sistema educatiu dels propers anys i per tant no centrar-nos en propostes doncs a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar, enfocar-ho tot cap a la construcció.
1: Avui estan cridats a la vaga els professionals de l'etapa de 0 a 3 anys i del lleure. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
3: Radio Nacional de España. La radio por delante.
4: Juan Ramón Lucas.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Nou intent per reconduir la situació al sector educatiu. Departament i sindicats es reuneixen aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per reconduir el conflicte. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana a la majoria sindical abandonar propostes de màxims i ha tornat a defensar l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i l'UGT. Sentim la consellera Niubó i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Que des del govern som conscients d'aquesta importància, d'aquesta complexitat creixent a les aules. Per tant, mirem d'enfortir aquests complements singulars per a aquests tutors, tutores i sobretot docents que exerceixen en centres de màxima complexitat.
3: Nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna.
1: Paraules de la consellera al Parlament, on també la situació del sector educatiu ha capturat part de la sessió de control al president. I mentrestant, avui, nova jornada de vaga, en aquest cas a les escoles Bressol. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 20 de maig, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bilateral Estat Generalitat.
4: Tindrà lloc aquesta tarda a Madrid i ha de servir per revalidar els darrers acords entre el PSC i Esquerra Republicana sobre els pressupostos. Hores abans, al Parlament, en la primera sessió de control a Illa, després de l'entesa entre tots dos partits. Escoltem Josep Maria Jové d'Esquerra i el president Salvador Illa.
5: Però, president, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
6: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
1: Minut de silenci.
4: A Figueres, per l'assassinat d'una veïna ahir, presumptament a mans de la seva exparella, un home de 48 anys. Els veïns i l'Ajuntament condemnen els fets i es pregunten què va fallar, ja que l'agressor, detingut poc després dels fets, va trencar l'ordre d'allunyament que tenia en vigor respecte a la víctima fins a dues vegades en poques hores. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
7: Malauradament, el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
1: Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. És gratuït, no deixa rastre la factura, però cal esborrar-lo del registre de trucades. I fins a 7 indicis.
4: Veu la jutgessa que Jonathan Andic podria haver matat el seu pare, Isaac Andic, premeditadament. En la seva interlocutòria argumenta que el fill del fundador de Mango tenia una obsessió amb els diners i destaca les contradiccions en les seves declaracions o la mala relació que tenien. També afegeix que Andic va anar prèviament fins a 3 vegades a la ruta de muntanya de Collbató, on van passar els fets fa 2 anys.
1: Uns 7.000 joves.
4: Busquen la seva primera feina al Saló d'Ocupació Job Barcelona, que connecta avui una 80ena d'empreses que ofereixen 1.000 vacants a aquests joves. Marta de Llauder és la directora del Saló.
8: El que sí que és real és que totes aquestes empreses que avui estan durant el dia de Job Barcelona tenen ofertes que oferir reals al moment.
9: Ahora estoy haciendo un máster de comunicación especializada y hoy vengo aquí al Salón para buscar trabajo y ver lo que sale.
4: Ara per ara l'atur juvenil frega el 20% a Catalunya.
1: I de la cultura, culte a la bellesa.
4: És el nom de la nova exposició del CCCB que s'inaugura aquest dimecres. Una mostra que explora la filosofia i les definicions d'allò que és vell i com s'han construït els cànons estètics, per reivindicar també aquells cossos i belleses exclosos per la norma.
1: Gràcies, Anna. Moment ara per la informació de serveis. I aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit i el més important, i afortunadament no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. A prop de Barcelona, les rondes poden anar un pèl descarregades, pot anar revins i aturades, no arriben al quilòmetre s'endocant ja el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Per tant, com us dèiem, de moment calma a les principals carreteres i autopistes catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies. La previsió del temps, a Emen Noelia García.
11: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Avui parlem dels arbres, i és que viuen molt més que nosaltres, i alguns d'ells amaguen un significat especial pel territori i pels veïns de les zones on habiten. En alguns casos, estiguin morts o vius, estan protegits per la Generalitat, i això fa que no es puguin tallar i que se'n tingui una cura especial. Parlem dels arbres monumentals. Cuidar aquestes espècies és clau per garantir un ecosistema forestal saludable, però com és el procés de tria d'un arbre monumental? Ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya Anna Pujol.
4: El pi de les Tres Branques, el Berguedà, el pi d'en Xandri, a Sant Cugat, l'Operot, a Horta de Sant Joan, el pi del Pla de Perlet, a Serós, l'arbre de la Llibertat de Llançà, tots tenen una característica en comú. Són arbres monumentals. En total, a Catalunya n'hi ha més de 300 i enguany se n'han declarat 24 de nous.
12: Per ser arbre monumental, doncs, com a mínim has de tenir certes dimensions, una certa edat, però sobretot també hi ha d'haver un vincle amb la població local, perquè al final qui proposa l'arbre monumental al càsting és la població local.
4: És Sandra Saura, investigadora del CREAF, que ha analitzat l'estat de salut d'una vuitantena d'arbres monumentals davant factors de risc, com el canvi climàtic o la sequera, i parla de la seva importància com a punts calents de la biodiversitat. En alguns s'hi han arribat a identificar més de 100 espècies, algunes de les quals protegides.
12: Malauradament, tenim una història forestal al nostre país, que hem deforestat durant tants anys, i tenim uns boscos relativament joves. Llavors, quan hi ha aquests arbres tan grans, doncs per moltes espècies que els necessiten, són grans punts per ells, per aquestes espècies, per poder sobreviure. Estem trobant, per exemple, que, de fet, molts d'aquests arbres són tan vells que tenen parts mortes en la capçada. I en moltes d'aquestes parts mortes, no?, doncs hi ha molta vida. Llavors, és com a vegades com més... Més part morta, més vida hi ha, doncs perquè hi ha invertebrats, petits insectes.
4: Per aquells a qui ja els hagi picat el cuquet i vulguin veure un arbre centenari de prop, l'aplicació Arbres Monument.cat proposa reptes per anar coneixent-los una mica més i amb un mapa d'on es troben convida a fer-los una visita. Roger Berniol n'és el desenvolupador.
13: Tothom, quan es descarrega l'app, comença a ser un pixapí. És la forma que he trobat per enganxar una miqueta l'usuari i a mesura que van visitant nous usuaris van augmentant aquest nivell d'explorador. Tu també és pixapí, eh? Tant els de Barcelona com els de fora, vull dir. Diguem-ho així, tu també és un pixapí dels arbres. A mesura que em vas visitant, deixes de ser un pixapí.
4: Explica que en uns 3 mesos, 2.000 usuaris ja l'han descarregat.
13: A partir de l'aplicació s'obre una porta que més gent ho conegui i un diumenge qualsevol algú digui va, tinc ganes d'anar a fer una excursió, què puc fer? Entro a l'aplicació dels arbres a buscar quin és l'arbre més proper que tinc.
1: Per continuar parlant d'arbres i boscos, ens acompanya Míriam Piqué, és directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Parlàvem fa uns minuts d'arbres monumentals, és a dir, d'espècies protegides en aquest àmbit. És clar que no es poden protegir tots els arbres d'arreu del territori, però creu que la gestió forestal continua sent un repte pendent a Catalunya?
14: La gestió forestal dels boscos és algo realment molt important que la societat, i sobretot la societat més urbana, doncs, pugui entendre que és un dels reptes que tenim. Se gestionen els boscos, però encara queda molt marge per gestionar encara més el nostre paisatge forestal. Pensa que tenim 2/3 de Catalunya són boscos i aquests boscos que tenim són realment molt, molt biodiversos, tenen moltes potencialitats tant de producció de fusta com de productes no fusters i crec que el repte és això, no? poder aconseguir gestionar-los i posar-los en valor i preservar-los.
1: Un dels elements importants en aquesta gestió de boscos és la neteja de tots aquests espais. És important, sobretot per prevenir, ara que ens trobem a les portes de l'estiu, si bé és cert que venim d'una primavera molt plujosa, la temporada d'incendis forestals.
14: Mira, bona pregunta, perquè el tema de la neteja dels boscos és un tema que surt recurrentment i els que treballem en silvicultura, els experts en enginyeria forestal, ens agrada sempre matisar-ho, no? Quan parlem de boscos, aquests boscos són arbres, però també és sotabosc, matoll. I és molt important gestionar aquest sotabosc. I nosaltres, quan parlem de gestionar el sotabosc, parlem de fer estassades de sotabosc, que vol dir treballar aquest sotabosc i tallant-lo, que no cal tallar-lo tot, pots tallar una part del sotabosc. Per què? Perquè és el principal factor de propagació dels focs. Al Mediterrani i a casa nostra, els focs són una de les principals amenaces que tenim, tant ambientals com també de protecció civil. Cada cop els boscos estan arribant més a la zona urbana. Per tant, aquestes pluges abundants que hem tingut aquests darrers mesos són, sens dubte, una notícia molt bona, perquè bueno, després d'anys marcats per sequera, sabem que venim de 3-4 anys de molta sequera, ara tenim els camps verds, tenim els boscos amb molt vigor, amb molt sotabosc, però això també és una arma de doble filo, no? Perquè si comencem a tenir ara dies amb sequera, dies amb temperatures molt elevades, tota aquesta biomassa que s'ha acumulat als boscos realment pot ser un problema molt, molt gran. De fet, l'any passat, els incendis més greus que hem tingut a la península Ibèrica van ser després d'una primavera molt plujosa. Per tant, tenim ara molt sotabosc, tenim molta biomassa i és molt important preparar-nos

0: perquè quan arribi l'estiu tinguem aquests boscos amb menys densitat de sotabosc.
1: Parlar d'una fórmula única és impossible, és una solució complexa, però per on creu que passa? Perquè, a més, és inevitable parlar de gestió de boscos sense parlar de canvi climàtic. Tot ens hi aboca, no?, a que cada vegada aquests fenòmens, com per exemple els incendis, siguin més extrems, afectin més els nostres boscos. Per on passaria, per exemple, des del centre, aquests projectes de futur que hi ha en marxa per prevenir tot això?
0: Tot aquest tema s'ha d'abordar des d'una visió molt holística. La gestió forestal avui en dia té molts reptes, tant la producció sostenible de la fusta i altres productes forestals, que això es diu la provisió dels serveis ecosistèmics, també tenim el repte de la prevenció dels incendis, el repte de la conservació dels seus valors de biodiversitat i valors de fixació de carboni, el bosc regulador de l'aigua. L'aigua que nosaltres bevem té molta relació també amb com estan aquests boscos, no? Les capçaleres dels nostres rius i a les muntanyes. Per tant, avui en dia, amb el context de canvi climàtic, que cada cop tenim més amenaces, com la sequera, els boscos estan més estressats, a partir d'aquí tenim afectacions de plagues, malalties. Per tant, aquesta gestió forestal ha de tenir un component multifuncional i és una gestió més complexa que poder fa uns anys. Per abordar-la, calen instruments d'ajuda. Moltes vegades amb aquestes finques ho sabem que la majoria estan en boscos privats, per tant necessitem incentius, necessitem donar suport a que les finques forestals puguin fer aquesta gestió multifuncional. També el que necessitem és posar en valor els boscos. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per exemple, estem treballant molt amb aquesta visió holística. Tenim quatre grans programes al centre, un que és de gestió forestal multifuncional, proveir dels millors coneixements i les eines i les tècniques per fer una silvicultura que pugui fer front a aquests reptes. Tenim un altre programa que és de bioeconomia, que és poder veure quines són les potencialitats dels boscos i quins productes podem obtenir dels boscos que tinguin major valor afegit i que, per tant, ens permetin finançar la gestió tan necessària d'aquests boscos. Tenim un programa de conservació de la biodiversitat, per poder integrar aquesta conservació dels boscos. Tenim un altre gran programa que són de tecnologies i d'innovació amb tecnologies per poder també implementar tot això que comento. I des del centre treballem d'aquesta visió holística per a poder avançar, no?, amb aquesta gestió i conservació dels boscos per posar-los en valor i preservar-los.
1: És un abordatge complex i multifactorial, sens dubte, però molt interessants totes aquestes propostes. Míriam Piqué, directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'edició Migdia i bona tarda.
0: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
1: De la cultura, la directora Andrea Jiménez porta el llibre Contra Antígona, una reflexió sobre la salut democràtica en l'actualitat que vol reconvertir el text de Sòfocles en una trobada col·lectiva. Montse Soto.
2: Per a fer-ho, l'espectacle vol desfer el relat de les heroïnes i els herois com a solució als nostres problemes i reivindica cada dia el lloc de la intel·ligència col·lectiva, convidant a 14 espectadors per funció a convertir-se en el cor grec.
3: És una proposta que requereix la participació del públic.
2: Andrea Jiménez.
4: En aquesta proposta, el cor el conformaran 14 espectadors i espectadores diferents cada dia que hauran de prestar-se voluntàriament a l'experiència. I si no hi ha 14 voluntaris, l'obra no es pot fer.
5: Jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
2: Xavi Sáez, Clara de Ramon, Marc Soler i Júlia Trullol, aquesta darrera en el paper d'Antígona, integren, entre d'altres, el repartiment de la peça, on Andrea Jiménez ha comptat amb la col·laboració de Victòria Spunsberg. La intenció del muntatge és fer-nos pensar sobre el costat més obscur de la democràcia a través d'aquest exercici de reflexió col·lectiva.
4: La nostra salut democràtica i ciutadana en un context de polarització, guerra i reducció de la qualitat del debat polític i públic, com una possible guia en aquest temps d'obscuritat i perill per a les nostres democràcies.
2: Contra Antígona es podrà veure a la sala Fabià Puigcerver des de demà fins al 21 de juny i després farà temporada a Madrid.
6: Moltes meravelles, però no n'hi ha cap de més gran que l'ésser humà.
1: Doncs així, hem arribat al punt de 3:15 de la tarda. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
8: Esports.
7: Recta final de la temporada esportiva amb el Barça femení preparant la final de la Champions, que jugarà a Oslo dissabte, i el Girona una altra final, més dramàtica, el darrer partit de Lliga contra l'Elx, també dissabte a Montilivi, a Caixa Ofaix. En parlem, com també de partits importants de bàsquet i waterpolo, i conversarem amb l'entrenador de l'Amol Granollers, Antoni Rama, que acaba de renovar el seu contracte amb el Club Vallèsà per 3 anys més. D'aquestes i d'altres qüestions en els propers minuts. Comencem. I ho fem parlant del Barça, del masculí, també del femení. D'entrada, el primer equip prepara el darrer partit de Lliga, dissabte a València. El primer que es perdrà, Fermín, que ahir va passar pel quiròfan i tampoc podrà jugar al Mundial, com estava previst. Fran Robert, bona tarda.
8: Bona tarda. Anit, el Barcelona va informar en un comunicat que la intervenció de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret va ser un èxit i, tot i que el temps de recuperació es decidirà en funció de l'evolució, podria estar de baixa de 2 a 3 mesos. En un acte publicitari, Pedri va assegurar que la lesió de Fermín López ha estat un autèntic gerro d'aigua freda per a tothom, i el canari també va fer balanç de la temporada parlant de les espinetes clavades.
9: Bueno, creo que es una temporada buena, 2 títulos. Cuando ganas títulos siempre se dice que es una buena temporada, pero está claro que te quedan espinitas clavadas de la Champions, de poder llegar más lejos, de intentar ganar esa Champions que todos queremos, pero bueno, si haces el balance de toda la temporada, en lo personal me he sentido bien, he tenido algunas lesiones que ojalá pues no se hubiesen dado, pero son cosas que pasan en el fútbol y ahora me siento muy bien.
8: Qui també passa per un gran moment després de superar la segona lesió greu al genoll dret és Gavi. Va reaparèixer a mitjans de març i des d'aleshores s'ha convertit en una peça clau de la sala de màquines blaugrana. En una entrevista que publica el Mundo Deportivo, el migcampista de la Masia explica que l'equip triomfa perquè han format una gran família amb futbolistes de la casa i sense massa fitxatges, i atenció, envia un missatge contundent als jugadors que s'incorporin al Barça aquest estiu.
10: Que estén por y para el equipo es lo más importante, y que bueno, que no vengan, te iba a decir de estrellita, pero de superiores, porque al final yo creo que eso no ayuda, tenemos que estar todos a una y remar todos juntos, es lo que estamos haciendo estos 2 años.
8: Gavi també expressa el desig d'anar al Mundial, curiosament, amb el Leva de RTVE per aquesta Copa del Món. Ojalà, tant de bo.
10: El míster sempre ha confiat en mi desde que llegó a la absoluta. Bueno, he sufrido mucho y yo estoy mejor que nunca, la verdad, me siento mejor que nunca. Yo creo que este último mes pues he dado la talla de sobra, he estado a un nivel magnífico para mi club y hemos podido conquistar la Liga. Y como te digo, bueno, ojalá poder estar ahí en el Mundial.
8: Després de 2 dies de festa, els de Hansi Flick han tornat a entrenar per preparar l'últim partit de la temporada de dissabte a les 9 del vespre al camp del València, i Ferran Torres sembla que ha deixat enrere les molèsties al bíceps femoral de la cuixa esquerra perquè ha fet part de la sessió amb el grup.
7: Doncs bona notícia en aquest cas. Ja només queda un partit a lligar aquest dissabte, dels que parlarem tot seguit. Gràcies, Fran, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Mentretant, el Barça femení viatja demà a Oslo, on dissabte, ja ho sabeu, jugarà la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió, d'un vell conegut, de Jonathan Giraldez. A l'entrenament d'aquest matí, el darrer abans del viatge, Irene Paredes ha fet treball específic i Caroline Graham s'ha entrenat amb el grup. Eren les dues dubtes de cara a aquesta final, però el tècnic Pere Romeu ahir al vespre es mostrava optimista al respecte.
11: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. Esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies és un pèl més individualitzat, un pèl més separant el grup, amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
7: No es parlava d'aquests dos noms propis, però en general el tècnic català creu que el seu equip arriba a la final en un molt bon moment.
11: Estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc. Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
7: Doncs arribant en el moment precís, segons el mateix entrenador, segons Pere Romeu, aquesta final serà dissabte a Oslo i l'equip, com explicàvem, efectuant la darrera sessió preparatòria abans de viatjar demà cap a la ciutat noruega. I amb el Barça campió ja fa dues jornades, ara parlem de la Lliga masculina, de la darrera jornada, que serà aquest dissabte, amb el Barça, dèiem, campió i l'Espanyol salvat. Totes les mirades cap a aquesta darrera jornada de Lliga, dissabte en horari unificat a les 9 de la nit, passen pel Girona, que té un dramàtic partit a Caixa o Faixa contra l'Elx i només li serveix la victòria per no perdre la categoria. A nivell de l'equip, ja sabem que el defensa Alejandro Francés no té cap lesió al genoll esquerre, tot i que es dubta pel partit, i el que volem saber ara és com afronta el club i la ciutat un enfrontament tan decisiu. Anem cap a Girona, en Josep Guardiola.
12: És innegable que aquesta setmana a Girona tothom ha tirat la vista enrere per començar a recordar aquells moments més màgics i també els més tràgics que l'equip ha viscut a Montilivi en aquesta època moderna de l'entitat gironina. En el costat positiu cal remuntar-se al juny de 2008 quan el conjunt gironí va derrotar el Ceuta per pujar després de 40 anys sense militar-hi a la segona divisió A. També cal recordar el penal de Quico Ratón contra el Múrcia ja en el descompte de l'últim partit de Lliga el 2010, quan l'equip era entrenat per Narcís Julià, una pena màxima transformada que va salvar l'equip del descens. Salvació que també arribaria contra el Depor en un últim partit a casa amb victòria 3-1 el 2014 i, evidentment, l'empat a 0 amb el Saragossa el 2017 que donava el primer ascens de categoria aconseguit, a més, a Montilivi. En el bàndol negatiu, doncs, derrotes davant de l'Osasuna, l'Elx i el Rayo Vallecano en tres play-off en descens consecutius i també la derrota del 2019 davant del Llevant per 1-2 en aquell equip que entrenava Eusebio i que va tornar a acabar baixant a la segona divisió. Moments, com dèiem, positius i negatius que aquesta setmana tornen a reviure. I mentrestant el club ha fet una ridícula proposta per omplir Montilivi aquest dissabte i és que hi va anunciar que regalava 100 banderoles als 100 primers socis que arribessin a la botiga de l'entitat. 100 banderoles per una ciutat que es vol engalanar, segons el mateix club, i que té 100.000 habitants amb un estadi de 14.000 espectadors. Sembla poca proporció si es vol donar color a Montilivi. En tot cas, les penyes i els seguidors sí que s'han organitzat i ja han preparat una rebuda multitudinària aquest proper dissabte a les 7 de la tarda quan arribi l'equip a Montilivi per tal de fer-lo sentir el seu escalf en les hores prèvies al partit que serà decisiu davant de l'Els.
7: Gràcies, ho necessitaran perquè és importantíssim, és vital la victòria per continuar a la primera divisió. I encara en futbol, l'empat del City de Guardiola ahir contra el Bournemouth dirà Ola, el penúltim partit de la Premier, va donar el títol ja definitivament a l'Arsenal d'Arteta. Per cert, també han passat blaugrana. 22 anys feia que no guanyava el títol l'equip anglès. Tot sembla indicar que Guardiola deixarà el City després de 10 anys. I avui, final de l'Europa League, a Istanbul, entre el Friburg alemany i l'Aston Villa anglès a les 9 de la nit. I a casa nostra, en el poliesportiu, avui pendents de partits de bàsquet i waterpolo. Dani Esclusa, bona tarda.
13: Què tal, Marga? Bona tarda. Començarem parlant de bàsquet. Avui el Joventut de Badalona visita el pavelló del Tenerife per disputar el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB. Els de Dani Miret venen amb una bona dinàmica després de dues victòries consecutives, l'última a la pista del Real Madrid i amb un objectiu clar, com expressava el pivot suec Simon Mirgander.
14: Queremos acabar la temporada como dices, lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
13: El partit començarà a les 9 de la nit i el tècnic verd i negre podrà comptar ja amb el seu nou jugador, el pivot francès Yanis Moren, que arriba per suplir el lesionat Ante Tomic després que hagi arribat a temps el transfer des del Japó, el país on jugava fins ara el francès. I com deies, Marga, també estem pendents avui del waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa el seu últim partit de la lligueta de quarts de final de la Champions amb la classificació per la final a 4 que es disputarà a Malta el proper mes de juny ja a la butxaca. Els de Fran Fernández visiten la pista de l'Olympiacos a 8:45 del vespre, un Atlètic Barceloneta que, per cert, ja té rival a la final de la Lliga. Serà el Club Natació Sabadell, que va vèncer ahir en el tercer i definitiu partit de la seva semifinal al Club Natació Barcelona, 14-12. Això pel que fa a la Lliga masculina, però a la femenina també estan en joc les semifinals. Avui, primer partit entre Mataró i Sabadell. Ahir el Sant Andreu es va avançar en la seva eliminatòria contra el Terrassa en guanyar el primer partit per 13-9.
7: Gràcies, bona tarda. tarda.
13: Bona tarda.
7: I l'entrenador de l'handbol granollers, Antonio Rama, acaba d'arnoar el seu contracte amb el club per 3 temporades més, us ho dèiem ahir, fins al 2019. I avui està amb nosaltres. Antonio, bona tarda.
15: Bona tarda, què tal?
7: Molt bé. Abans que tot, felicitats per aquesta renovació. 3 anys més al club de la teva vida, no?
15: Sí, realment és com allargar aquest projecte que va començar fa molt de temps i amb molta incertesa i que s'ha anat, diguéssim, que ha anat quallant al cap dels anys.
7: Uh-huh. Està clar que s'ha anat consolidant amb bons resultats, amb bones trajectòries. Un Antonio Rama que va començar quan només era un nen de 9 anyets, no? A la base del Granollers, que has estat jugador, entrenador, no recordes?
15: Te n'adones, doncs mires una mica enrere i veus que has passat tota una vida al costat d'aquest esport i d'aquest club.
7: I sobretot això, en aquest club no és molt habitual a l'esport ultraprofessional que els entrenadors durin tant de temps en una banqueta, no sé, tant a l'handbol, però en aquest cas s'ha acabat la novena temporada i si es compleix el teu nou contracte seran 12 anys. No sé si t'ho esperaves.
15: No m'ho esperava, de fet, no m'ho esperava ni quan vaig començar de segon amb el Carlos Viver, uh-huh. que van ser 3 anys previs a agafar jo el primer equip,
7: sí.
15: I bueno, era allò de dir, bueno, veurem, no? Perquè tothom sap com és aquest tipus de feines, no? I de tasques, que bueno, a la que perdis 5 partits seguits ja començaràs uh-huh. a estar una mica en entredit i, uh-huh. i veurem quant de temps podem estar aquí, però la veritat és que ha sigut una situació, doncs, ja dic, molt natural i que hem anat evolucionant i hem anat canviant, i això també fa, doncs, que tinguis nous reptes cada temporada.
7: Uh-huh. I aquesta temporada encara no s'ha acabat, encara us queda algun partit de Lliga, però quin balanç en fas fins al moment? Aquella eliminació europea per poquet amb el Porto, no? Tot plegat.
15: Sí, al final sempre vols més, no? Però també és veritat que portem molts anys, penso que estan en unes posicions, penso que podem dir-ho, per sobre una mica de les expectatives i que, uh-huh. i que amb la gent que tenim, amb el pressupost que tenim i amb diguéssim, tot aquest moviment que tenim constant, que siguem capaços d'estar en aquestes posicions de dalt, en competicions europees i per posar, diguéssim, pegues, pues aquest any ens hagués agradat estar a la fase final de la Copa del Rei, que vam caure eliminats.
7: Sí.
15: Ara estem a 2 partits i uh-huh. podem quedar tant segons com cinquens.
7: Sí, però podeu ser segons encara, clar, per darrere del Barça.
15: Sí, matemàticament encara estem vius i realment hem de lluitar molt aquests 2 partits, però penso que el balanç és molt, molt positiu.
7: Escolta, i el futur, que clar, has signat una renovació, per tant, 3 anys vista, i a més un segon, que ja no serà Antonio García, un mite doncs, com a jugador que ha marxat, sinó que serà Robert Cuesta, l'entrenador fins ara del femení. Com veus aquest futur més proper?
15: Bueno, doncs, també amb aquest punt d'il·lusió diferent. Al final, l'Antonio penso que ha fet o està fent, diguéssim, el seu camí i ens ha ajudat moltíssim quan estava a la pista i aquest any a la banqueta, però també és veritat que ell té aquesta pretensió, no? I les ganes i que ho farà molt bé. I especialment amb el Robert, doncs, ja feia temps que tenia ganes, perquè amb el Robert ens uneix, a part d'una amistat, doncs, també una, potser unes carreres així bastant paral·leles, doncs mira, és un al·licient més.
7: Uh-huh. I a buscar, com sempre, doncs, noves fites. És molt difícil aquí a la Lliga Sobal treure-li el primer lloc al Barça, no? Això és molt difícil.
15: Sí, és molt difícil, però sempre ho dic. Tothom hauria d'intentar pujar un esglaó més, no? I si que sigui perquè els altres cada vegada millorem i ens apropem una mica més a aquestes fites, no, que té el Barça, que ja dic, a Lliga Sobal és molt difícil treure el primer lloc, ja és difícil treure-li 2 punts, mm-hmm. us imagina't una Lliga.
7: Clar, però bé, reptes sempre sobre la taula i el primer que teniu és acabar quan millor possible la temporada, a veure si sou segons i ja pensar en el futur. Moltíssimes gràcies, Antoni, i moltes felicitats.
15: Gràcies a tu.
7: Doncs abans d'acabar i després d'aquesta conversa us direm que una catalana, Paula Blasi, continua doncs, guanyant tot allò que es proposa, perquè després de guanyar la Vuelta femenina, ahir va guanyar la Clàssica Internacional Durango-Durango a Biscaia, amb 16 segons sobre la seva perseguidora, 113 quilòmetres a més de 1.400 metres de desnivell. La catalana de 23 anys, sens dubte, és la gran sensació de la temporada femenina i que no podrà guanyar tornejos de moment és Carlos Alcaraz. Ja sabeu que ahir va anunciar que tampoc estarà a la gira de gespa, ni a Queens, on defensava títol, ni a Wimbledon. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: La acusación popular y particular pedía para él la pena máxima, 45 años de prisión. A Jaime se le acusaba de los hechos sucedidos en 2023, cuando asestó 13 cuchilladas a su mujer, embarazada de mellizas, con su hija de 2 años de edad presente, a la que dejó abandonada en el lugar de los hechos y sola durante 18 horas. La jueza impone también libertad vigilada, comunicación y aproximación para su hija y padre de la víctima, además de indemnizarles. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
1: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Más noticias de este miércoles. Sanidad ha anunciado que amplía el cribado de cáncer de mama. Va a empezar 5 años antes, a los 45, y se extenderá hasta los 74. Este cambio llega 2 meses después de que María Varela, una superviviente de cáncer de mama metastásico, presentara miles de firmas al ministerio. Celebra el anuncio, pero lamenta que se vaya a tardar tanto tiempo en implantarlo.
2: Está muy bien adelantar el cribado a los 45 años para las mujeres, pero no podemos permitir, por ejemplo, que les se dé un plazo de 6 años a las comunidades autónomas para poder implementar esta norma.
1: También estamos atentos al tiempo, al primer gran episodio de calor del año. Ya lo estarán notando y va a ir a más, con termómetros por encima de los 35 grados en muchas zonas del país. Ainhoa Caballero, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Lo habrán notado? Calor de verano en toda España, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el sur de Andalucía. Allí, ventiladores activados, están superando los 30 grados y no ayuda la calima. Casi 40 marca a esta hora los termómetros en Sevilla. Duro para los que van al rocío.
4: Vamos buscando ya la sombra.
5: Hidratándonos mucho, recogiendo las sombras que haya.
6: ¿Que tiene mucho calor? Pues te pone un sombrerito.
3: Tenemos un episodio de calor anómalo de hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época. Y en el norte, pues, hay que habituarse.
7: Fenomenal, con todas las lluvias que hemos tenido.
8: Los jubilados es lo que buscamos, sol.
9: Y ahora, porque llevamos un mayo un poco bastante raro.
3: Y subiendo, mañana jueves, noches tropicales en Cádiz o Almería van a dormir con 20 grados y durante el día 30 en casi todo el país. El fin de semana, pues según la EMET, hay que esperar para dar certezas. Hay incertidumbre de momento.
1: Y una última parada, Sandra, en un lugar muy lejano. De ocurrir una catástrofe mundial, la humanidad tiene un depósito de más de 1 millón de semillas de numerosas especies. Está ubicado en el archipiélago noruego de Svalbard, en el Círculo Polar Ártico. Y hoy es noticia porque ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Redacción en Oviedo, Roberto Caubilla, buenas tardes.
10: Buenas tardes. A modo de Arca de Noé, son los guardianes de la biodiversidad. Albergan en esa cámara acorazada en medio del Ártico 1 millón de semillas, un cuarto de su capacidad. Un proyecto que ha demostrado ya su efectividad en Siria. Tras el conflicto armado, pudieron recuperar su cultivo de cereal, que había quedado totalmente arrasado. También para luchar contra el cambio climático. Todo un esfuerzo colaborativo, ejemplo de multilateralidad en pro de la humanidad, que es lo que quieren destacar con este galardón. Escuchamos a Gustavo Suárez Pertierra, presidente del jurado.
11: Una póliza de seguro para el futuro de la humanidad, ¿no? Y eso es lo que hay que destacar, y que sea un producto del multilateralismo, que no depende de la acción de los gobiernos, que depende también de la acción de los gobiernos, pero de la acción ciudadana, ¿no?
10: En nuestro caso, en el caso de España, guardamos desde marzo en esa bóveda más de 700 semillas de olivo, que es el legado para las generaciones futuras.
12: En deportes, el Rayo comparece ante los medios a una semana de su final continental. Daniel Ampuero, buenas tardes.
13: Entrenamiento y atención a la prensa en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Justo dentro de una semana se van a enfrentar al Crystal Palace londinense en la final de la Conference League. En el Real Madrid hoy se ha visto al empresario Enrique Riquelme en un foro económico. Riquelme ha anunciado que tiene el aval bancario para ser candidato al Real Madrid, pero todavía no ha anunciado su candidatura.
14: El sábado anunciaremos una decisión, no es un tema ni estratégico de ver, es un tema de que necesitamos agotar nuestro poco tiempo para, si vamos, es porque lo dije el otro día, crear algo ilusionante.
13: Y en baloncesto hoy viajan Real Madrid y Valencia Basket Atenas, donde el viernes se enfrentan en las semifinales de la Euroliga.
12: Más y media habrá nuestros compañeros de los centros territoriales.
15: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Mireia Moreno.
16: Bona tarda. Ensenyament i sindicats es reuneixen aquest dimecres en un nou intent per reconduir la situació al sector educatiu. La reunió serà aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per part del departament que els sindicats consideren insuficient. Sentim la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
17: Que des del govern som conscients d'aquesta importància, d'aquesta complexitat creixent a les aules. Per tant, mirem d'enfortir aquests complements singulars per a aquests tutors, tutores i sobretot docents que exerceixen en centres de màxima complexitat. universitat.
18: Nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna.
16: I mentrestant, avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol. De seguida ho ampliarem. Abans fem un repàs de la situació a les carreteres. A aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària i a aquesta hora només volem comentar un tram de l'autopista AP7 a la zona de Subirats, un tram en obres en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. I a més hi ha hagut una topada. Els vehicles que han topat són al voral de la via, no tallen carril, però tot plegat fa que tinguem uns 3-4 quilòmetres d'aturades. Com us dèiem, a l'autopista AP7, a Subirats i en sentit nord, sentit Barcelona. A banda, però, d'aquest punt, el que us dèiem també a la resta de la xarxa viària, el trànsit el veiem força tranquil. És tot des del Servei Català de Trànsit.
16: I la previsió del temps, a EMET, Noelia García.
20: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona, 24 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior, i s'esperen dies de calor. Aquesta tarda sol i cel poc ennuvolat, però atenció a la meitat nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten possibles ruixats de forma aïllada.
15: Edició migdia. Mireia Moreno.
16: Els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació tornen a reunir-se aquesta tarda per intentar desencallar el conflicte educatiu. Ho fan Laura Hurtado amb una nova proposta sobre la taula.
21: El text planteja aplicar l'increment de 200 euros del complement específic en 3 anys en comptes de 4. També contempla millores retributives a través de complements vinculats a les tutories i un augment de gairebé 2.500 efectius, més de la meitat, per a l'escola inclusiva. Una proposta que els sindicats consideren encara insuficient. La consellera Esther Niubó els demana abandonar els maximalismes, mentre que Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, assegura que reclamaran un acord més ambiciós.
22: No centrar-nos en propostes a vegades de màxims, no? Que al final el que fan és contribuir a bloquejar i generar sentiment de frustració, sinó generar o enfocar-ho tot cap a la construcció.
18: Avui anirem a veure si aconseguim arrencar una proposta de negociació millor. Hem de buscar aquella xifra que realment reverteixi una situació d'injustícia salarial que portem patint des de fa moltes dècades.
21: L'USTEC i la CGT han confirmat l'assistència a la mesa d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària, el segon sindicat majoritari, ha anunciat que no hi participarà.
16: Ens trobem de ple en un nou cicle de vagues educatives. Avui ha estat la segona jornada de vaga de l'etapa dels 0 a 3 anys. El sector denuncia oblit i reclama un model de gestió únic i més recursos. Ha seguit la seva protesta el nostre company Toni Conde.
23: Una manifestació ha recorregut el centre de Barcelona entre plaça Universitat i plaça Sant Jaume, on el col·lectiu ha denunciat la que consideren situació límit del 0-3. Denuncien ser una etapa oblidada i reclamen un model únic d'escoles bressol gestionat per la Generalitat, en lloc dels 5 que hi ha ara a Catalunya. També una reducció de ràtios i més educadors per a l'escola inclusiva per poder atendre bé els infants. Patricia Rodríguez, membre de la plataforma 0-3.
24: És que fins ara el 0-3 no ha estat a cap taula de negociació. És que tot el que s'està parlant és a partir del segon cicle d'infantil. Llavors el que estem reclamant és que ens mirin, vegin el que s'està demanant als carrers, vegin que les mestres, les treballadores, les educadores ja no poden més, ja no podem sostenir un sistema que explota i que abusa de la vocació de les mestres i educadores.
23: A la manifestació s'han sentit consignes contra les administracions per passar-se la pilota i no solucionar els problemes del 0-3 i han assegurat que les protestes seguiran fins a arribar a un acord digne.
16: Una qüestió, la del conflicte educatiu, que ha sobrevolat avui la sessió de control al Parlament. L'oposició reclama al govern que resolgui el conflicte amb els docents en la recta final dels pressupostos. Anem fins a la Cambra Catalana. Lorena Ens, bona tarda.
25: Bona tarda. Si l'oposició igualeix l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern pel conflicte obert amb els docents, Junts, PP i també la CUP retreuen a l'executiu que no assumeixi les demandes dels mestres. Mònica Sales, Alejandro Fernández i Xavier Pellicer.
26: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes.
27: Senyoria, de autoritat als professors. Pague-les com mereixen.
28: No responen al que volen els mestres.
25: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, també han collat el president per incloure la millora salarial dels docents als pressupostos. Illa, de la seva banda, ha emplaçat la resolució del conflicte a la reunió convocada aquesta tarda, però no tanca la porta a incloure recursos si fos necessari. Jessi Galbiach, Josep Maria Jové i Salvador Illa.
29: I necessita més recursos. Per a fer-ho possible, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
0: Negociïn i arribin a acords satisfactoris. Esquerra Republicana serà garantia i vetllarà perquè tinguin l'encaix en la tramitació pressupostària.
1: El govern està en una posició de mà estesa i celebro també la flexibilitat que vostè ha expressat per, si fessin falta més recursos, poder-vos trobar amb l'ajut del seu grup. Moltíssimes gràcies.
25: El govern ha situat l'acord pels comptes amb Esquerra com un punt de partida i es reunirà aquesta tarda amb els comuns per tractar de lligar el seu suport.
16: Doncs amb aquest acord pels pressupostos, d'una banda ja tancat amb Esquerra i de l'altra pendent de revalidar-se amb els comuns, el govern de Salvador Illa es reuneix avui a Madrid amb l'executiu espanyol per desencallar els compromisos pendents que afecten l'Estat. Ho faran en la tercera comissió bilateral d'aquesta legislatura, el màxim òrgan de diàleg entre tots dos governs i que ha de servir també per revalidar aquests acords pressupostaris. Enviada especial a Madrid, Cristina Martín, bona tarda.
2: Els principals punts a tractar aquesta tarda giraran al voltant de les infraestructures. S'haurà de donar llum verda a la línia orbital ferroviària. Cal definir com es finança aquesta nova línia, amb un pressupost estimat de 5.200 milions d'euros. En aquest sentit, la comissió bilateral abordarà la Societat Mercantil d'Inversions, una eina que ha de servir per garantir que els recursos destinats a projectes com la línia orbital s'acaben executant al llarg dels anys. Un dels altres punts de la reunió serà el canvi de titularitat del Consorci de la Zona Franca per donar entrada a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Més enllà de les infraestructures, els dos executius tractaran altres carpetes com el finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra d'aquí al 2030 i el traspàs de competències en matèries com la gestió del litoral. Una reunió que començarà a 4:45 i comptarà amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, d'una banda, i de l'altra, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
16: Figueres ha fet un minut de silenci per recordar la dona de 33 anys morta ahir presumptament per la seva exparella. Des de l'Ajuntament, que es presentarà com a acusació popular, creuen que va fallar el sistema de protecció a la víctima. És el tercer crim masclista a Catalunya en el que portem d'any. Girona, Gemma Esteve.
3: Molts veïns i veïnes consternats s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament. Entre ells hi havia també un grup de persones de la comunitat hondurenya d'on era la víctima exigint justícia. I és que avui molts aquí es pregunten com ha pogut passar. L'alcalde Jordi Masquef ha afirmat que el sistema va deixar desprotegida la víctima.
4: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
3: Masquef ha defensat la tasca de la policia, ha explicat que van detenir l'agressor dues vegades durant el cap de setmana i que els jutjats el van deixar en llibertat malgrat haver trencat l'ordre d'allunyament. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim i ha remarcat la necessitat de seguir treballant per reforçar la protecció a les víctimes.
5: Continuarem treballant amb inconformisme, amb contundència, millorant la coordinació amb la resta d'institucions i serveis, perquè tota la societat, totes les institucions han de posar el focus en la seva responsabilitat per erradicar les violències masclistes.
3: El detingut es troba encara als calabossos de la comissaria de Figueres pendent de passar a disposició judicial.
16: Recordem que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. També està dirigit al seu entorn, és gratuït, no deixa rastre la factura, però cal esborrar-lo del registre de trucades. I múltiples indicis incriminen Jonathan Andic en la mort del seu pare i fundador de Mango. El jutge del cas parla directament de planificació, premeditació i mòbil econòmic. Sergi Bassoles.
6: Entre els indicis clau que posen entre les cordes el primogènit, la geolocalització del seu mòbil mostra que va fer diversos cops el mateix recorregut dies abans de la mort del seu pare. Una altra de les claus del cas és el moviment que estava a punt de fer el difunt, Isaac Andic. A mitjans de 2024, l'empresari i fundador de Mango tenia la intenció de canviar el testament i crear una fundació per ajudar a persones necessitades. Va ser en aquest moment, segons la resolució judicial, que el primogènit i únic acusat hauria canviat d'actitud i s'hauria apropat de nou al seu pare amb la intenció de reconciliar-s'hi. D'aquí va sorgir la idea de fer aquesta excursió. La fundació, per cert, no es va arribar a constituir. Un altre dels indicis és l'autòpsia del finat. Els forenses descarten la relliscada com a causa de la caiguda mortal i, de fet, afirmen literalment en el seu informe que és com si el finat s'hagués llançat per un tobogan amb els peus per davant i que, a més, el cadàver no presentava lesions a les mans.
16: 10 minuts i seran 3:15 de la tarda. Els facultatius catalans han tornat al carrer per 11a vegada des del mes d'octubre. Ho han fet amb una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir que sigui el president Illa qui s'encarregui de les negociacions per millorar les condicions de feina, atenent que la consellera de Salut diuen se n'ha desentès. El Sindicat Metges de Catalunya, convocant de les mobilitzacions, assegura que es tracta d'un problema de país. Anna Banyeres.
7: Uns 400 metges i metgesses catalans s'han aplegat davant el Palau de la Generalitat per a reclamar millorar les condicions de feina i que se'ls escolti, una reivindicació que el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, ha expressat davant un faristol simulant ser al Parlament per escenificar una interpel·lació directa al president Salvador Illa.
8: Hem vingut fins a casa seva, al Palau de la Generalitat, per dir-li que no es pot desentendre del conflicte. Vostè és el president. El sistema públic de salut es troba en seriós risc de col·lapse. Aquest camí ja no té més recorregut.
7: I en l'ànim d'augmentar la pressió, Metges de Catalunya ha engegat la campanya Ni un minut més, amb la que s'insta els professionals a no excedir-se del seu horari per així demostrar que la situació és insostenible i que cal actuar.
9: Entenem que el sistema s'aguanta gràcies exclusivament al sobreesforç de les metgesses i metges i, per tant, volem posar en evidència que sense aquest sobreesforç el sistema col·lapsarà.
7: El seguiment en aquesta 11a jornada de vaga en el torn del matí ha estat del 30%, segons Metges de Catalunya, del 4,5% segons Salut.
16: Encara de l'àmbit de la salut, els expliquem que la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar els cribratges de càncer de mama a les dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura s'aplicarà de manera progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per desplegar-la completament. A Catalunya, l'ampliació fins als 74 anys està prevista que entri en funcionament l'últim trimestre d'aquest any. En canvi, encara no hi ha calendari definit per incorporar la franja d'edat entre 45 i 49 anys.
15: Edició migdia.
16: Catalunya eleva fins als 900.000 euros les multes per pintar grafitis als trens. El Parlament ha validat la reforma de la llei ferroviària per la via ràpida per àmplia majoria. Parlament, Elena García.
10: Sí, Catalunya endureix les sancions per frenar el vandalisme als trens i estalviar diners públics. Amb la reforma impulsada pel PSC i avalada per la majoria, les infraccions greus, com les pintades, comportaran multes d'entre 18.000 i 190.000 euros, mentre que les molt greus, com malmetre les infraestructures, de 90.000 a 900.000 euros, xifres que Comuns i CUP veuen desproporcionades en ser més elevades que les recollides al Codi Penal pel delicte. PSC, Comuns, CUP i PP, Ivana Martínez, Andrés García Berrio, Dani Cornella i Alberto Villagrasa.
11: L'actual llei ferroviària no estableix un règim sancionador proporcional al dany causat.
12: Una situació d'endeutament de per vida, això és la proporcionalitat.
13: És un boc expiatori de dir Renfe i dels governs espanyols i català.
14: Que se pinte su casa.
10: Tot l'arc parlamentari reclama al govern que identifiqui i persegueixi els grafiters. Li retreuen que no hagi presentat dades i a Interior manca de contundència amb aquests delictes.
16: Més mesures. Barcelona suspèn les llicències per instal·lació de súpers de 24 hores a tota la ciutat durant un any per redactar una nova normativa que hauria de ser aprovada de manera definitiva en un any més, al maig del 2028. Amb aquesta decisió, el govern de Jaume Collboni frena el monocultiu comercial destinat al turisme. Maite Boada.
17: Nova guerra de Barcelona contra el monocultiu comercial, aquesta vegada centrada en els súpers de 24 hores. Els plans d'usos de Ciutat Vella i Sant Martí ja van vetar aquests establiments, però es van traslladar a la resta de Barcelona, per la qual cosa l'executiu s'ha vist en pes a dur aquesta suspensió de llicències que afecta totes les tipologies d'establiments alimentaris que poden operar 24 hores al dia. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
19: A Barcelona, en termes de locals, a la ciutat no tot s'hi val. La ciutat té dret a decidir quin comerç vol. Aquests són comerços que van adreçats principalment als visitants. Volem promoure el comerç orientat als residents, als veïns.
17: En paral·lel a la definició i aprovació d'un nou marc regulador, l'Ajuntament de Barcelona seguirà amb l'acció inspectora. En 3 anys s'han impulsat 14 campanyes de multiinspecció amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals i urbanístics, a banda de l'impacte generat sobre la convivència veïna.
16: Encara a la capital catalana ens situem al Saló d'Ocupació Job Barcelona, que amb un atur juvenil que frega el 20% arreu de Catalunya, connecta avui una 80ena d'empreses i 7.000 joves a Barcelona. Climent Sabater.
30: El Job Barcelona plega 7.000 joves que en la majoria dels casos busquen la primera feina.
31: Estem buscant feina, també. Doncs mirar tots els escaparates i tot això per veure quines oportunitats hi ha.
32: Estoy terminando en estos momentos el máster en comunicación especializada, especializándome en salud, entonces vengo a buscar trabajo en farma o algo por el estilo.
30: I el Saló els connecta amb una vuitantena d'empreses amb un miler de vacants, com són MediaMarket, Indra, DAM, el Banc d'Espanya o Danone. Josep Mancebo és el responsable de talent.
0: Tenim una sèrie de vacants obertes a l'organització i busquem talent per poder omplir aquestes vacants.
30: A banda del contacte entre empreses i candidats, el Job Barcelona ofereix assessorament en orientació laboral amb eines com la realitat virtual o la intel·ligència artificial. Marta de Lleudé és la directora del Saló.
1: Corregim el currículum, corregim el LinkedIn, fem una foto professional i després en realitat virtual poden fer un simulacre d'entrevista.
30: El Job Barcelona arriba en un context d'alt atur juvenil a Catalunya, un dels més alts d'Europa, frega el 20% la taxa d'atur i amb un 70% d'empreses que denuncien la dificultat per trobar perfils adequats.
16: I quan molts ja estan comptant els dies perquè comenci l'estiu, els expliquem que les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'EMB amb dades d'entre el 2012 i el 2022. Explica'ns, Clara Ontanyà.
18: Les platges més castigades són les del tram nord i Montgat és el municipi amb una situació més extrema, amb un retrocés de més del 60% de la sorra. En el cas de Barcelona Ciutat, l'estudi constata una pèrdua del 29%. Si bé són dades d'un període de 10 anys, l'AMB reconeix que cada tardor hi ha nous temporals que greugen la situació. Per això, demanen el compromís de l'Estat i la Generalitat per revertir la situació. Antonio Belmont és el vicepresident executiu.
20: L'àrea metropolitana està disposada a posar més de 20 milions d'euros en un pla d'actuació especial sempre que hi hagi el concurs de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Transició Ecològica.
18: I demana protegir l'espai natural de les platges, però també mantenir-ne la funció social, ja que les platges metropolitanes reben cada estiu 11 milions de visitants.
16: De la cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona presenta l'exposició El culte a la bellesa, que ofereix una mirada crítica a l'evolució dels cànons estètics del cos humà al llarg de la història. Més de 400 peces, obres d'art, instal·lacions, objectes i documents històrics que exploren com s'ha construït els ideals de bellesa. Marta Orquín.
21: Hola, sóc l'Aitana. I sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta.
22: Aitana López, una influencer perfecta generada per intel·ligència artificial, ens dona la benvinguda. Llueix al costat de voluptuoses Venus prehistòriques o escultures clàssiques que han establert uns cànons de bellesa occidentals que la colonització ha imposat a nivell global. Dels maquillatges de l'antic Egipte a l'àcid hialurònic, dels miralls a l'imperi del selfie i les xarxes socials, els ideals han canviat al llarg del temps, però l'ésser humà sempre ha perseguit la bellesa, una construcció històrica, cultural i política.
23: Entendre en quins moments de la història i sota quins sistemes polítics s'ha imposat uns cànons i uns ideals de bellesa sobre unes corporalitats modificant els seus desitjos, les seves formes de visibilitat, inclús com es relacionaven entre elles.
22: Júlia Llull és una de les comissàries del culte a la bellesa, coproduïda per la Wellcome Collection de Londres i el CCCB. A través de més de 400 peces històriques i contemporànies, l'exposició ofereix una mirada crítica sobre la construcció i la imposició dels cànons estètics, modelats per la classe social, el gènere, l'edat o la raça. Vieja! També reflexiona sobre l'impacte de la indústria de la bellesa i reivindica els cossos dissidents que qüestionen la norma. Una instal·lació artística que reprodueix el lavabo d'una discoteca en què desconeguts comparteixen secrets de bellesa a les xarxes socials o un recorregut olfactiu històric per perfums masculins ens endinsen en uns ideals que canvien però que mantenen el seu intent de controlar els cossos.
16: I avui marxem amb la música de Sleeping at Last. You're...

projecte del músic i compositor Ryan O'Neill actua per primera vegada a Barcelona aquest vespre. Serà al Teatre Coliseum, on presentarà el seu nou projecte Atlas. Les entrades estan exaurides. Amb ell marxem i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: el expresidente del país, Raúl Castro, que podría ser imputado por los Estados Unidos. Están buscando a un hombre en Pontevedra que ha roto la pulsera de control antimaltrato para intentar agredir a su expareja. Redacción en Galicia, Eva Otero.
1: Una agresión que se produjo delante de la hija de ambos cuando el hombre se presentó en el domicilio de la mujer con un cuchillo y sin la pulsera de control. Al intentar agredir a su expareja, la joven resultó herida leve en un intento de evitar el ataque y ponerse en medio de los dos. Posteriormente, el hombre salió huyendo, aunque dejó su coche aparcado en la zona. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda y ya investiga los hechos.
0: El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de todo tipo de violencia contra la mujer. Recordamos que es gratuito y no queda registrado en la factura. En los mercados abre Wall Street en verde a la espera de conocer los resultados de la empresa con mayor capitalización en bolsa del mundo, David Martínez.
2: Sí, Nvidia publicará sus cuentas esta noche tras el cierre de la bolsa estadounidense y siempre hay mucha expectación al tomarse la compañía como un paradigma de la salud del sector tecnológico, especialmente en lo tocante a microprocesadores y a la inteligencia artificial. A la espera, el índice S&P 500 suma un 0,3% y el que reúne a las principales compañías tecnológicas, el Nasdaq, avanza 4 décimas. Esto a medida que el petróleo se relaja ligeramente, el crudo Brent retrocede algo más de un 2%. También los bonos dan un ligero respiro después de que ayer el interés de la deuda estadounidense a 30 años alcanzase máximos desde el año 2007.
0: 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
3: Bona tarda, nova reunió avui entre el Departament d'Educació i els sindicats. La consellera Esther Niubó demana a la majoria sindical abandonar propostes de màxims i ha tornat a defensar l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Des del govern som conscients d'aquesta importància, d'aquesta complexitat creixent a les aules. Per tant, mirem d'enfortir aquests complements singulars per a aquests tutors, tutores i sobretot docents que exerceixen en centres de màxima complexitat.
5: Nosaltres hi anirem, malgrat la proposta no és una proposta digna.
3: Paraules de la consellera al Parlament, on l'oposició ha reclamat al govern que resolgui el conflicte amb els docents a la recta final dels pressupostos. També aquesta tarda reunió a Madrid, en aquest cas de la bilateral Estat-Generalitat. La trobada ha de servir per revalidar els darrers acords entre el PSC i Esquerra Republicana sobre els pressupostos. Hores abans, també a la cambra, ha tingut lloc la primera sessió de control a Illa després de l'entesa entre els dos partits. Escoltem Josep Maria Jové d'Esquerra i el president Salvador Illa.
6: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
7: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: I a Figueres, minut de silenci per l'assassinat d'una veïna ahir, presumptament a mans de la seva exparella, un home de 48 anys. Els veïns i l'Ajuntament condemnen els fets i es pregunten què va fallar, ja que l'agressor, detingut poc després dels fets, va trencar l'ordre d'allunyament que tenia en vigor respecte a la víctima fins a 2 vegades en poques hores. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
8: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat.
3: És tot. Bona tarda.
9: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: a 38 en el Guadiana y Guadalquivir y de 30 grados en el litoral cantábrico. En Santander ya lo estaban esperando con ganas, en Andalucía se preparan para lo peor.
1: Vamos buscando ya la sombra.
2: Aguantarnos, otra no queda.
3: Hidratándonos mucho, sobre todo de agüita, y recogiendo las sombras que haya.
4: No se entiende muy bien. Frío, calor, frío, calor, frío, calor. Pero bueno, hay que disfrutar. Estos días hay que disfrutarles en Santander.
5: Hoy ya, esto ya es una maravilla, porque llevamos una semana de aguas que vamos, que poco nos falta para que nos salgan ya escamas, ¿eh?, como a los peces de tanto agua.
0: Y para la próxima semana, más calor a las puertas ya de junio, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Así llegamos a las 5 y 4 minutos, 4 y 4 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
6: Bona tarda. En clau laboral, amb un atur juvenil que frega el 20% a Catalunya, el Saló Ocupació Jo Barcelona ha posat en contacte una vuitantena d'empreses i 7.000 joves a la capital catalana, Clement Sabater.
7: 7.000 joves que en la majoria dels casos busquen la primera feina.
8: Estem buscant feina, també. Doncs mirar tots els escaparats i tot això per veure quines oportunitats hi ha.
9: Estoy terminando en estos momentos el máster en comunicación especializada, especializándome en salud, entonces vengo a buscar trabajo en farma o algo por el estilo.
7: I que han pogut contactar amb 80 empreses com Danone, Indra, MediaMarket, DAM o el Banc d'Espanya, amb un miler d'ofertes de feina en un saló que també assessora amb eines d'intel·ligència artificial i realitat virtual. Marta de Llauder és la directora.
10: Corregim el currículum, corregim el LinkedIn, fem una foto professional i després amb realitat virtual poden fer un simulacre d'entrevista.
7: El Job Barcelona vol ajudar a reduir l'alta taxa d'atur juvenil de Catalunya propera al 20%.
6: L'Ajuntament de Barcelona suspèn llicències per instal·lar súpers de 24 hores a tota la ciutat durant un any, prorrogable un any més amb la voluntat d'acabar amb el monocultiu comercial que destrueix el teixit del comerç de barri i provoca molèsties als veïns. Maite Boada.
11: Per la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, els súpers de 24 hores suposen un comerç destinat als visitants i un cop limitats a través del pla d'usos de Ciutat Vella i de Sant Martí s'han extès a la resta de la ciutat. Per parar aquesta taca d'oli, l'Ajuntament ha explicat Bonet ha fet aquesta suspensió de llicències que deixa fora, ha aclarit, el comerç d'especialització alimentària.
12: Aquesta suspensió no afecta els supermercats de més de 400 metres quadrats, tampoc afecta els establiments alimentaris especialistes. Per tant, carnisseries, peixateries, fruiteries.
11: I pel que fa als existents 1.300, Bonet ha anunciat que l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública continuaran amb les campanyes de multiinspecció.
6: És tot de moment. Continua la informació. Aquesta sintonia. Bona tarda.
13: Radio Nacional de España. La radio por delante.
14: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.

0: estreno de su documental, que tendrá lugar esta noche, entre otras cosas, sobre la lesión de Alcaraz.
1: Este año ha ganado el Open de Australia ya, y si Dios quiere va a llegar al Open de Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues estoy convencido que veremos a Carlos por muchos años peleando por todo lo mejor.
0: Esto y más en una entrevista que pueden ver íntegramente en RTV Play.
2: 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
3: Bona tarda. Els sindicats i el Departament d'Educació ja estan reunits en la mesa sectorial amb una nova proposta sobre la taula i l'objectiu de desencallar el conflicte. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. Abans d'entrar a la reunió, alguns representants s'han manifestat davant el departament i han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda debatran la nova proposta que el govern els va enviar ahir, que preveu, entre altres, accelerar l'increment de 200 euros del complement específic i fer-ho en 3 anys en comptes de 4. Una millora que els sindicats encara consideren insuficient. Yolanda Segura, d'USTEC.
5: Avui venim amb la clara voluntat d'arrencar un acord que desencalli una situació de conflicte que portem mantenint des de fa molts mesos. Ja hi ha un context d'aprovació de pressupostos i tot i que sempre hem dit que tant de bo s'hagués posat com a línia vermella l'educació, no? I per tant les millores que estem reclamant, sí que és veritat que ara no es podrà posar l'excusa.
4: El segon sindicat majoritari, professors de secundària, no ha volgut participar en la reunió com a senyal de rebuig a la protesta.
3: Gràcies, Laura. I a Catalunya, satisfacció per la de la Federació d'Associacions contra el Càncer per l'ampliació de la franja d'edat de cribatge en el càncer de mama, Toni Conde.
6: Actualment el cribatge és dels 50 als 69 anys, però s'ha decidit ampliar la franja d'edat per l'augment de la incidència en joves i l'envelliment de la població. Cada comunitat tindrà 3 anys per desplegar el programa. Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, celebra la mesura i demana celeritat a la Generalitat per a implementar-la.
7: Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
6: El Departament de Salut ja tenia intenció d'ampliar els cribatges dels 69 als 74 anys en l'últim trimestre de l'any, però l'ampliació dels 50 als 45 encara no té data. Argumenten que l'anunci s'ha fet avui i cal organitzar-ho.
3: És tot, bona tarda.
8: Radio Nacional de España, la radio por delante.
9: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.

I és que aquest migdia han sortit a la venda les entrades per l'únic concert que faran a Barcelona. Serà el dia 7 de novembre a la sala Razzmatazz.